0: escolta Radio Albigès.
1: www.radioalbigès.com.
0: Freqüència 95.4 e 104.2 FM.
1: Escuta Radio Albigès.
0: Damb Paulín Curtial e
1: Alí de Sants.

Din lo país de ma consciència du volumen del souvenir lo sentit

Din lo país de ma consciència bufalo ben del souvenir vous sentite douce

0: Vaquí l'emissiu.
1: Un cop parlero. Presentat per la cuola del centre occità de l'Albizès.
2: Sur les ondes de Radio Albizès et RCF País Tarnés.

0: Вы слушаете радио Альбежес на 95.4, 104 и 2 FM.
1: Le cycliste suicide Volia cambiar de vida Sempre la recordaran amb les seves sabates de banya

Hem no gascu, no hem no de sau, que tan arrebirado hem. No gascu, no hem no de sau, despaisado d'apcutius hem. No gascu, no hem no de sau, que tan arrebirado hem. No